0: Exa FM 98.9.
1: 3:14.
2: Que pase el oso con el pambero al centro de la pista circense.
1: Aquí están los carriquiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguigui